0: producció pròpia?
1: Clar que dona, i un poc el que deia Albert també, tenim que posar en valor el nostre patrimoni, i ahí està el campanar, i ahí està tocant tots els dies, i ahí està presidint l'església d'alguna manera, és a dir, per què no? Per què no?
2: I ahí, és que perdona, el campanar és algo desitjat, i per tant és molt important perquè va estar dels quasi 80 anys que té la Iglesia, ha estat tot aquest temps sense campanari, però era una obra desitjada. Per tant, encara que només diguem ara que són 25 anys, el desig de que estiguera, pues són molts més. I el Grau, bueno, el Grau també és un poble o un barri jove, tampoc té 200 anys d'història.
3: Però canvia molt, també.
2: I per tant, diguem, va tot a la vega, no? I és un reconeixement del campanar i del Grau. És tot, està en simbiosi perfecta.
4: Leandre, mira'm els ulls. Això de fer una producció per a l'Església...
1: No és la primera, eh? Te'n recordes quan van fer el
4: ho ha supervisat,
1: eh? L'aniversari de Santa Maria, de la catedral, de la concatedral, en Josep Miquel Francesc, que va ser l'aniversari de... És que fa tants anys,
4: ja, jo,
1: que me sí. Faig major, però...
4: No sabem quina edat tenia Esther, sí.
1: No, Esther, de hecho, seria una xiqueta. Que, a més, si no... No, ahir la veu la va posar Josep Miquel, però també cal dir que tu també eres protagonista del Campanar de la Mar. En algun moment, o d'alguna manera, apareixeràs...
4: De monaguillo, de... No sé, segurament. No, ho ha supervisat tot, Albert? No, esta gent de salsa teatre que els agrada molt els dimonis i el foc i...
2: No, ara, en vez de
4: Sant
2: dimonis
4: Roro...
2: I sent àngels i tot. Jo crec que n'hi és un àngel per ahir tot. No.
1: Caldrà vindre a veure-ho.
4: I com se ho fa salsa teatre? Perquè recentment acabeu d'estrenar Babel. Acabeu d'estrenar Babel, que encara ha tingut dos.
1: Sí, vam estrenar el 1 de novembre a Cádiz i ara la segona ha sigut a Via Real i ja tenim una xira muntada per així per al que queda d'any.
4: O sigui, fent això i fent això.
1: Sí, és que ens dediquem a això i la faena és la faena i no, i és que a més d'això te podria dir molt més projectes que tenim que van apretant tots, perquè tu pensa que nosaltres fem dia a dia, fem la nostra feina, però pensa que ja s'estan cridant per a l'any que ve per a Cabalgades de Reis, ens estan cridant per a events de l'any que ve del mes de juny, i tens que anar funcionant. Per sort tinc un bon equip i ahí estem treballant contínuament.
4: I a Cádiz Reis, Esther, els Reis podran ser rebuts a la tinença d'alcaldia del Grau la vesprada del 5 de gener, perquè les obres, si no han començat, estan a punt de començar. Us ha pegat a tots per fer obres, al port, autoritat portuària...
3: Estarà justet, però sí, podran ser rebuts en la reforma nova que tindrem en la tinença d'alcaldia del Grau. Són tan sols 6 mesos de reforma, i si tot va bé, a principi de gener ja ho tindríem.
4: I per què era necessària aquesta reforma?
3: Sobretot perquè volem albergar una altra vegada la policia local del Grau, una altra vegada tenies alcaldia, que fa anys que la van ubicar en les altres instal·lacions, i perquè no era accessible, no l'entrada a lo que era tenies alcaldia no era accessible per a les persones de mobilitat reduïda, i entonces aquestes coses se tenen que tindre en compte. Fer un espai més obert per a la gent que ens visita dia a dia, al final són unes obres per a la ciutadania, són per a la ciutadania i sobretot també per a que la policia local pugui tornar, que és un dels compromisos que es van marcar quan van fer la campanya.
4: Aleshores, no és per fer-se la tinent d'alcalde un despatx més gran, en
3: no,
4: una ventilació, no, més no, jardineres...
3: Les reformes solen se fan en la planta baixa. Hi ha que recordar que el despatx de la tinent d'alcaldia està en la planta primera, també els funcionaris estan en la planta primera, i ahir ja se van fer unes reformes fa anys. Anem a fer sols la reforma de la part de baix, on tinguen millors instal·lacions la policia local i també el personal de brigades.
4: No, és que, disculpeu, però com esteu parlant dels Reis i de més, i parlant d'espectacles, s'acaba de presentar la programació del Festival Internacional del Viento, que tindrem la primera setmana del mes de juny, és a dir, en dos setmanetes després d'este 25è aniversari del Campanar i les Campanes.
3: Així és, lo vam presentar ahir fa dos dies, i la veritat que és una programació prou completa. Aquest any la inauguració del Festival del Vent se fa en col·laboració en el Port de Castelló, se fa en el Moll de Costa, i la veritat que espero a veure-la, perquè és una programació que aquest any també agafa la part de la nit, que n'hi haurà uns

0: només, unes cometes que tindran unes llums, la veritat que jo penso que estarà molt bé i esperem que vingui molta gent també aquest any. Col·laborarà l'Associació de Comerços del Grau ficant un mercadet en la part de l'Aeroclub. Jo penso que treballem molt de temps per a tindre un festival familiar, que és el que el públic objectiu al que ens volem volen que disfrute d'aquest festival. Serà un festival que durarà dos dies, complets per a tota la gent. Tot és gratuït, que és molt important. El de pujar els globus estàtics serà gratuït, la pujar les avionetes també, tot el que se fa en la zona de playa, tot serà gratuït. Al fi i al cap volem que tot el món vinga a disfrutar el que és el començar la temporada de platges en les millors platges d'Espanya, podríem dir.
1: Almenys dos banderes blaves n'hi ha.
0: Tres. Perquè tenim que recordar que hem recuperat la bandera blava.
1: Delícia, un espectacle van... de salsa teatre. És que ho vea. El desembarcament, i sé que feu en la Vila Joiosa, quan és?
2: La nit del 27 al 28 de juliol.
1: Veus tu, si ho tenen ja preparat.
0: Claro, pues tenim que recordar-lo, no?
1: No sé quina Mare de Déu, així que traguen a la Mare del Carmen.
2: Allà a Santa Marta.
0: Pues tenim que recordar que és molt fàcil, perdre la bandera blava, que se va perdre quan governava l'anterior govern, i que nosaltres, després de treballar tres anys molt durs, hem pogut recuperar la bandera blava del Serradal.
1: Que bonic. Això significa que anirà més gent a les platges, poden anar més a missa i tot el món tot. Està content.
3: Sí, tenim la capella de Santa Anna.
0: En estiu,
1: veus tu?
0: Claro.
3: Estem prop del Serradal.
1: Leandre Escamilla, des de Xarxa Teatre, què no devem perdre-nos demà 10:30 de la nit? N'hi haurà cadires, la gent pot estar dreta, pot veure l'espectacle sense cap tipus de problema.
2: L'espectacle es veurà bé dret, és un espectacle no massa llarg, ja t'he dit, entre 40 i 45 minuts, però també hi haurà cadires, n'hi haurà una zona de mobilitat reduïda i n'hi haurà unes quantes cadires, un centenar, 120 cadires per a la gent més major que puga veure el més tranquil·lament, i després tota la gent allà a la plaça Miquel Peri se pot ficar dreta, que l'espectacle es veurà perfectament.
1: Un espectacle que està patrocinat per l'excel·lentíssim Ajuntament de Castelló, i per tant també hi ha que agrair-lo, suposa, mossèn, no?
3: Copatrocinat.
1: Copatrocinat.
3: L'Ajuntament i la parròquia.
1: Ah, la parròquia també?
3: Perquè tots hi posem. Sí,
1: pues, la parròquia.
3: Tots hi posem.
1: Bueno, doncs
3: no, també és una subscripció popular, la parròquia és el poble. És també la gent del poble la que...
1: Passarem la bandeja després de l'espectacle.
3: Per supost, que... tenim un detallet que és bo que la gent pugui adquirir i el posarem a disposició.
1: Un detallet per el 25è aniversari.
3: El diumenge posarem a disposició un detallet que se pot adquirir en... donant la voluntat.
1: Doncs gràcies Albert Arrufat Prades, gràcies Esther Giner per acompanyar-nos, tinent d'alcalde del Grau de Castelló, i molts anys més per al campanar les seues campanes. Que vagi tot molt bé.
0: Gràcies.
1: Recordem este espectacle específic, exclusiu de Xarxa Teatre, representarà 10:30 de la nit de demà dissabte.
4: Doncs ens ho apuntem en l'agenda, en una agenda que, com ja diem, que ve molt carregada, perquè recordem que avui tenim la mitjanit l'esclat de festa del Fest de Santa Quitèria, que estàs contarà també la seva alcaldessa Maria Torno, però que també tenim avui a les 5:30, des de 5:30 hi ha la crida a la festa en Vila-real, que és de càrrec de Glòria Matacanós, i que obrirà aquesta crida fest que tindrà la plaça Major en l'actuació, per exemple, de Da Soul i José de Rico, i molta més activitat que obri avui les festes de Sant Pasqual a Vila-real. En un momentet anem amb més qüestions d'actualitat, així a COPE más Castellón.
5: Herrera en COPE.
6: Más Castellón.
5: Estar informado.
7: Atención, Almazora y Vila-real. En estos días de festes, recorda ser més sostenible i recicla. Amb xicotets gestos, amb goig reutilitzables, amb reciclatge, contribuïm a tindre unes festes més netes i respectuoses amb el medi ambient. Ajuda a tindre unes festes de Sant Pasqual a Vila-real i de Santa Quitèria a Almazora més sostenibles. Des de Reciplaça, bones festes, Almazora. Bones festes, Vila-real.
8: Ford Castelló, el motor que nos mueve. Es la gran puerta logística que conecta nuestra economía y nuestras empresas con el mundo, y es también tu punto de encuentro. Disfruta de la mejor gastronomía, el ocio y la brisa del Mediterráneo en nuestra Plaza del Mar y nuestro muelle de costa. Ford Castelló, liderando el futuro.
7: Des de Rural Nostra Vila-real, bones festes de Sant Pasqual.
6: El nostre equip treballa per oferir als veïns de Vila-real condicions i serveis de qualitat amb una atenció personalitzada i propera. Pensem en tu, que busques una banca ètica en la que confiar de veritat. Rural Nostra, la caixa rural de la província, també a Vila-real.
7: Des de la plaça Major d'Esset, bones festes Vila-real.
9: ¿Buscas inspiración de la buena? Entonces vente a Onda Inspira, el espacio donde las ideas cobran vida y las historias dejan huella. Este mes dos citas que no te puedes perder. El jueves 7 de mayo una leyenda del deporte y la comunicación, Juanma Iturriaga. Y el miércoles 20 de mayo el experto en liderazgo y talento, Álvaro Merino. Porque las mejores ideas empiezan aquí. Toda la info en www.onda.es. Ayuntamiento Onda.
5: Herrera en COPE.
7: Castellón y Vinaròs.
5: Estar informado.
4: Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco i en un divendres més i en aquest molt especial que ens agrada viatjar fins a Benicarló, fins a la cooperativa agrícola Beniort, perquè allí avui estan de celebració, perquè tenen el seu patró, perquè tenen Sant Isidre. I no vaig entrar-me en marechos, en santos i en demés com la passada setmana, que en si millor ho celebrem amb Suni López Fila, la seva directora de comunicació. Què tal, Suni? Bon dia, felicitats.
10: Hola, bon dia, moltíssimes gràcies. Doncs sí, és que el mes de maig és un mes de sants per a Benicarló i per a la gent de la cooperativa. La setmana passada parlàvem de Sant Gregori i ara estem ja de celebració amb el patró dels llauradors i les llauradores, Sant Isidre. És un dia especial, ja me sabeu, avui divendres que estem amb tots vosaltres, este 15 de maig, festivitat del patró dels llauradors. Des de fa uns anys, dir-vos que traslladem al cap de setmana següent de la festivitat la festa. L'organitzem a Benicarló, la Caixa Benicarló i també Beniort. I el que fem és organitzar una jornada de convivència cooperativa amb els socis i sòcies productores. Per això en aquests moments estan gaudint d'un esmorzar de germano al nostre semillero. Això pel que fa a avui, però ja diumenge arribarà la jornada més social, més popular, al voltant de la Missa Major en honor al Sant, que serà a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant Bartomeu. I durant la celebració tindrà lloc un acte molt especial, que és la tradicional ofrena dels fruits del camp. Està protagonitzada per xiquets i xiquetes que van vestits amb indumentària típica de llauradores i llauradoretes i porten al Sant eixes cistelles, eixos cabassos amb fruita de temporada i verdures de temporada. I després es fa la benedicció simbòlica de les partides del terme municipal fora, en la plaça Sant Bartomeu, i per part del xiquet doncs reben un detallet que fa Caixa Benicarló per la seva participació en aquesta missa tan especial.
4: I que suposa aquesta missa una celebració i una manera de ficar en valor les nostres arrels, les nostres tradicions i també el treball d'aquestes persones que encara a dia d'avui segueixen cuidant el camp cada dia.
10: Doncs sí, com cada any a Benicarló commemorem aquesta data tan especial, com veureu en xarxes socials, amb un bodegó elaborat amb les millors fruites i hortalisses de la nostra terra que tenim exposat des d'ahir en una taula en el nostre servei d'hortalisses. És un símbol del treball dels nostres agricultors i de la riquesa que neix de cada collita. I com és una cita tan especial per a la nostra gent i per al món agrícola benicarlando, jo enguany també he volgut celebrar-la amb les companyes i companys dels magatzems productors, dels d'hortalisses i de cítrics, que són els que confeccionen cada dia els nostres productes hortofrutícoles. No us ho perdeu, perquè estan presents avui en les nostres xarxes socials. I el que fan és felicitar-nos el dia de Sant Isidre i els veureu en Facebook, Twitter i Instagram.
4: Doncs ahí, que el podrem celebrar en xarxes socials, però també a les instal·lacions de Benidorm, per exemple, al vostre lavadero, perquè és tercer divendres de mes i això suposa rentat.
10: Clar que sí, és un Sant Isidre amb rentat gratuït. Per què? Perquè com cada tercer divendres de mes torna la promoció al nostre súper i al magatzem de subministraments. Què vol dir? Doncs que este divendres per compres de 50 euros o més a qualsevol d'aquestes dues àrees de Benidorm et regalem un rentat bàsic al nostre rentacotxes. O bé, si escollixes fer un rentat superior, doncs directament tens un descompte de 4 euros. Així que aprofitar este Sant Isidre amb rentat gratuït.
4: I ja que parles de regals i que abans també has parlat de tots aquests productes de proximitat de moltíssima qualitat de Benidorm, també és una opció, no? La que tenim ahí de conjuntar-ho tot per a aquestes comunions, batejos, aniversaris, tancaments de curs i molt més que tenim, el poder fer aquest regal, no?, en producte de proximitat.
10: Doncs has donat una idea fantàstica, perquè no només és fer nosaltres el detallet, venen celebracions familiars molt importants, com tu has dit. Som una empresa i hem de fer pues, detall a proveedors, a clients, als propis treballadors, som una associació. Al supervenidor tenim el regal perfecte amb el que sorprendràs i, a més, alimentaràs la felicitat del qui el puga rebre, perquè les cistelles i packs regal de productes de proximitat, de veritat i de quilòmetre zero són una excel·lent opció per sorprendre i, a més, recolzar els productors de la nostra zona i els productes de qualitat. Pregunteu al nostre súper, dieu-nos el vostre pressupost i us informarem de totes les opcions possibles. Ara, per exemple, estem preparant un detall molt important que ens ha demanat una clienta per enviar la setmana que ve. Podeu escollir entre vins i licors, formatges, mels, patés, olis, etc. Us recordem el nostre horari, de dilluns a divendres, de 8 a 7 de la tarda, i dissabtes, demà per exemple, tenim obert de 8 del matí a 2 de la tarda. I ens trobareu al polígon industrial El Collet de Benicarló.
4: I ahí, al vostre supermercat Beniort, ahí al polígon industrial El Collet, on aquesta setmana també estu d'estrena d'ofertes.
10: Doncs sí, és una manera d'estalviar cada mes a través del nostre fulletó d'ofertes, que en este cas trobareu fins el 9 de juny. És una àmplia gamma de productes als millors preus, tant de primeríssimes marques com també de la marca Gourmet, que és la marca blanca de la casa i que és fantàstica. I recordeu que, a més, per compres superiors a 10 euros, obteniu una participació per al sorteig del carro del mes valorat en més de 50 euros.
4: Doncs una opció molt important. Suni López Fibla, moltíssimes gràcies. Ara ens quedem en el Mediodía Cope.
11: Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes. Descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
12: Visualis, porque son tus ojos.
13: Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
14: El Circo Quirós presenta en Castellón el espectáculo que une a toda la familia. Con motoristas freestyle saltando por encima de los espectadores. Trapecistas volantes, magos, los payasos más alegres y divertidos. Y como invitadas especiales, el tributo a las guerreras K-pop. Instalado en el recinto ferial del 8 al 17 de mayo. Circo Quirós y las K-pop. Un circo para toda la familia.
15: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
16: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
17: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama Ebro híbrida enchufable desde 1,7 litros a los 100 kilómetros. Disfruta de condiciones especiales del 8 al 20 de mayo.
18: Quadis Ebro, concesionario oficial en la provincia de Castellón, en Camí Pigros, número 20 de Castellón.
19: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
20: Lo que te hace falta es Fustecma.
21: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
22: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
14: El Circo Quirós presenta en Castellón el espectáculo que une a toda la familia. Con motoristas freestyle saltando por encima de los espectadores. Trapecistas volantes, magos, los payasos más alegres y divertidos. Y como invitadas especiales, el tributo a las guerreras K-pop. Instalado en el recinto ferial del 8 al 17 de mayo. Circo Quirós y las K-pop. Un circo para toda la familia.
23: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.
0: con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a las 13:50 en Mediodía Cope y en versión podcast cope.es/Castellón.
1: Cope, estar informado.
2: ¿Conoces AlertaCas? El Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una aplicación para el móvil con la que acerca tu seguridad y las emergencias hasta la palma de tu mano. Con solo pulsar un botón, contactas con la policía local, pero además de tener una respuesta ágil ante cualquier imprevisto, tienes información en tiempo real del tráfico, comunicaciones oficiales, alertas meteorológicas para saber cómo actuar. Tu seguridad importa y en una emergencia cada minuto cuenta. Castellón, Smart City, Ayuntamiento de Castellón. Los lunes son de gastroexperiencias For Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE más Castellón con Carlos Pérez. Gastroexperiencias For Vedat Mediterráneo.
3: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
24: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
25: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
24: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de este viernes 15 de mayo, San Isidro. Felicidades a todos los Isidros y felicidades a los labradores, a la gente del campo, ¿eh? Y felicidades a Madrid. Hablando del sector primario, aunque el absentismo laboral se ha incrementado después de la pandemia, mira, en este sector ronda el 4% en función de las horas trabajadas y además en provincias como Almería, ¿verdad? Frente a niveles del 7 al 7,5% o incluso al 10% en la industria y cifras que en algunos casos alcanzan el 20% en el sector servicios. Lo que me lleva a pensar es que en el campo uno se pone menos malo, menos enfermo, o es más responsable con su trabajo, o algo pasa, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque tenemos nuevas cifras de absentismo laboral y la situación es de verdad muy preocupante. El sistema de bajas laborales en España acumula un déficit estructural de 2.677 millones de euros. Esto lo dice el Tribunal de Cuentas en su fiscalización de la Cuenta General del Estado del año 24, hace 2 años, estamos en el 26. Es decir, el no ir a trabajar ya nos cuesta, porque lo pagamos entre todos, 2.677 millones de euros más de lo que tenemos. A sumar a todo el dinero que el Estado gasta y que no tiene. Luego vendrá una crisis, ¿eh? Y nos dirán, ¿gastasteis por encima de vuestras posibilidades? Y diremos, no, yo no. Bueno, pues mala noticia. Sí, tú sí. Porque esto es una caja común, es decir, de todos. Si tenemos gestores de nuestro dinero público que gastan mal, pues todo acaba mal. Mira, hoy regreso de Valencia, donde ayer presenté un foro COPE Desafíos Valencia 2027 sobre absentismo laboral, salud mental y empresa desde un punto de vista femenino en el liderazgo. Y la verdad es que fue muy interesante. Resulta que después del COVID vamos menos, así en general, a trabajar. La doctora Encarna Rama es investigadora de la Universidad de Valencia. Explicó que unos 6 millones de personas tienen en España problemas de salud mental, lo que impacta directamente en el absentismo.
26: Hay aproximadamente como 4 millones de personas en España que sufren de ansiedad y 2,5 millones de personas que sufren de depresión, junto con otros problemas de salud mental. Todo ello impacta de forma muy relevante en las organizaciones con efectos bastante graves,
24: ¿no? Las consecuencias del absentismo laboral las pagamos todos, pero las sufren sobre todo las empresas que lidian cada día con esos trabajadores que no acuden a su puesto. Escucha las cifras que nos da Olga Merino. Ella es directora general de salud mental en Avanta.
27: Hay empresas que decían, tengo un 10%. Estamos ahora mismo en un 7,4% de absentismo. Nunca antes en la historia hemos tenido un índice de absentismo tan alto, que ha empeorado en todos los sectores.
24: Pues esas son las claves. Primero, estamos en cifras de absentismo inéditas. Segundo, que de esto no se libra ningún sector. ¿Y qué dicen las empresas? Bueno, las grandes aseguran que lo importante es poner al empleado en el centro y cumplir con sus necesidades y anhelos, que está muy bien. Pero ¿qué empresa tiene dinero y además es efectiva y productiva y con qué límite? ¿Hay límites? ¿Qué hacemos en un país en el que el 99,8% de las empresas son pymes y micropymes? ¿Cómo se compite con eso? Bueno, eso exactamente es lo que se preguntan las pymes.
1: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
24: Hay más noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
3: Buenas tardes, Pilar.
24: Terrorismo.
3: La Policía Nacional ha detenido en Tarifa, en Cádiz, a un joven en avanzado estado de radicalización yihadista. Había jurado fidelidad al Daesh.
24: Donald Trump.
3: Ya ha abandonado China después de mantener una última conversación con Xi Jinping. Han coincidido en reabrir el estrecho de Hormuz y en que Teherán no tiene que tener armas nucleares.
24: Invierno. Bueno, qué frío hoy.
3: Pues de eso va, de que parece que vamos a vivir este fin de semana otro invierno. Hay hoy, Pilar, hasta 8 comunidades con puntos en aviso amarillo, incluso por nieve.
24: Patricio La Rosa.
3: Sacerdote de la diócesis de Guadix y actual vicario general de la archidiócesis de Tegucigalpa, ha sido nombrado por el Papa obispo de Danlí, en Honduras.
24: Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
4: Pilar, buenas tardes.
24: Mbappé sube la temperatura de la crisis del Real Madrid.
4: Las declaraciones del francés después del partido sobre su suplencia, dejando en evidencia a Arbeloa, es el último incendio del vestuario del Real Madrid. El choque estrella-entrenador ha llegado esta mañana a la sala de prensa del Benfica, con Mourinho en la pole para el banquillo blanco. El portugués sale en defensa de Arbeloa.
5: Me duele porque tú has dicho bien. Es un amigo, es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien.
4: Sobre su futuro, ha dicho que el miércoles recibió una oferta de renovación del Benfica, que va a ser el domingo cuando la analice, y reitera que la semana que viene será importante para su futuro.
24: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
1: Mediodía
25: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
5: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tot l'equip i família de COPE, la província de Castelló. Estem, evidentment, encantats en aquest divendres, en aquest 15 de maig, perquè estem començant i estan sonant els coets, les campanes, així a lo lluny, a Vila-real, per l'inici de les festes de Sant Pasqual. També aquesta mitjanit tindrem i s'esclat de festes d'Almassora per Santa Quitèria, que en un moment us ho contarà Maria Tormo, que també estan acabant i s'escreus de maig a Borriana, que us ho contarà Paloma Boix, que també tenim el nostre Turiscope Castellón en un momentet, el nostre espai dedicat a l'automoció, en ese cope más motor, que tindrem també les novetats de la gran i la xicoteta pantalla. Venen molts dies en molt de moviment aquests dissabte i diumenge, a veure com ho podem quadrar tot. De moment, lo que sí que quadren, com sempre, de la mà d'Utersa, concessionari Renault, a Vila-real i Castelló, és si se repassa l'actualitat que ens deixa aquest dia, que és 15 de maig. I ho fem, per exemple, a la web de castellinformación.com, que en la seu principal titular es indica: la huelga docente continua en Castelló tras no alcanzar un acuerdo y encara una movilización histórica en València. Així molt més que podem trobar a castellinformación.com. En quant a l'horatge, se nota baixada de les temperatures en màximes que estan al voltant dels 10 graus, 19 graus a Moncofa, a Nules, a Xilxes, tot el litoral sud, però és que a l'interior, per exemple, a Coratxà estan en 5 graus, a també llocs com el Toro estan a 6, en 7, o sigui, màximes baixes a l'interior de Castelló. Volem conèixer la previsió de cada properes hores i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En las próximas horas en la provincia de Castellón aumentará la nubosidad con probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas hoy bajan más notablemente en el interior, quedándose las máximas en los 22 grados en Vinaroz, 21 en Castellón y Segorbe, 13 en Morella. Mañana sábado tendremos el cielo poco nuboso, pero por la tarde se formarán nubes de evolución. Además, las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Se prevén máximas de 23 grados en Segorbe, 22 en Castellón y Vinaroz, 15 en Morella. Es una información de AEMET.
5: Y a la nuestra página web, acope.es/castellón, ya sabes que puedes tornar a escuchar nuestros programas en format podcast, es especials, también es programas religiosos, informativos, esports, que es magazine. Una vegada finalitze, también puedes estar informado 24 horas al día, 7 días a la setmana. I avui, en aquests moments, en estos principals titulars. La parròquia de Sant Pere del Grau de Castelló celebra el 25è aniversari de su campanario con un espectáculo único de salsa teatre, com ens ha contat al principi d'aquest programa Esther Giner, Alberta Rufat i Leandre Escamilla. També destaquem que Vitas Castellón alerta sobre la hipertensión, el enemigo silencioso que afecta a uno de cada tres adultos. Y Almasora estallan fiestas por Santa Quiteria con más de 150 actos y 15 toros, que eso contará en un momento la seva alcaldesa María Tormo. Seguim el mes a cope.es/Castellón en este repàs informatiu que, com sempre, ha arribat de la mà d'Autersa, concessionari Renault, així, a Vila-real i també a Castelló.
1: Mediodía.
7: Cope más Castellón.
1: Estar informado.
5: Una i nou, moment en el que de fons en Vila-real, sonen les campanes, sonen els coets, perquè a la una ha arrencat i s'apertura de la festa al jardí de Jaume I, que donarà pas a moltes més qüestions i a 10 dies de festa on la música i la tradició també serà protagonista.
8: Donant a conèixer singularitats que tenen les festes de Vila-real en honor a Sant Pasqual i sobretot i especialment quan arriba el moment de la processó de la vesprada del Dèsset, que enguany, ja saben, cau en diumenge. És una tonaeta que se queda de per vida, no? La dels pastorets i les pastoretes, que pertanyen a la Basílica de Sant Pasqual, i n'hi ha una persona que és l'encarregada des de fa molts anys, com és Isabel Nebot Gil. Des de quan estàs al front dels pastorets i les pastoretes?
9: Pues estic des del principi. Va ser una idea de Maribel Balaguer, de Conxita Cabrera i dels que estàvem allí col·laborant en Sant Pasqual. Vaig ir en novembre de 1997 en el motiu de celebrar l'any jubilar dels 100 anys de proclamar a Sant Pasqual com a patró dels congressos eucarístics i de les associacions eucarístiques, i vam dir, per què no fem un extra i retornem lo dels pastorets que els nostres pares i els nostres abuelos han eixit, i seria una manera de fer un extra. I bueno, pues des del principi la Junta va col·laborar, van ficar els diners per a poder fer tots els trajes, les celaores que participaven pues, repartint els programes i tot el que se fa des de Sant Pasqual, pues, van estar cosint, i van buscar a dos persones que els ensenyaven. Jo buscava els xiquets, les dues persones que els ensenyaven havien eixit de pastoretes, eren Maria Pilar Vilanova i Maria Pilar Goterris, que pues, una era filla i l'altra era neboda dels ensenyaors de després de la guerra. I bueno, pues jo estava allí col·laborant i pues des de l'any 90, fa ja 29 anys que hi sent este grup de pastorets.
8: Però era una tradició que estava molt arrelada.
9: Sí, és una tradició que, bueno, ja n'hi ha en els arxius de l'Ajuntament de Vila-real, ja consta que n'hi ha ben grups en el segle, a finals del segle XIX. I ja va ser ja en el primer quart del segle XX, en 1924, mossèn Goterris va fer els versets a la música que ja n'hi hava, i són els versets que se canten actualment, perquè els vam recuperar.
8: I què són?
9: Pues molt tradicionals, i parlen dels pastorets, pues dient que venen ací a Vila-real a celebrar la festa del patró, d'un patró molt gran, i bueno, n'hi ha molts versets, n'hi ha en valencià, n'hi ha en castellà, però...
8: Lo de les lleganyes, veritat, que vau a llevar-se les lleganyes a la bassa del jardí, quan al jardí n'hi hauria bassa, clar.
9: Sí, evidentment. Pues resulta que la bassa eixa del jardí és de 1904, consta com d'eixa època, i com ja he dit, per tradició eren de finals del segle XX, del segle XIX, era la música, i entonces popularment la gent va començar a traure lletres molt populars com Isa de pastorets i pastoretes a una neu tant de matí, allà vamos les lleganyes a la bassa del jardí, i després ja se van fer les lletres pa les provessons.
8: Uh-huh. Hi ha xiquets que van de pastorets i xiquetes que van de pastoretes.
9: Sí.
8: I cada un té el seu ball.
9: Sí.
8: Sempre és la mateixa tonaeta?
9: No, la música és diferent, la dels xiquets i la de les xiquetes, i l'entonació també. Uh-huh. I les lletres també molt diferents. Ja he dit que n'hi havia unes que eren en valencià i altres en castellà. I sent 8 parelles i un rei, i lo mateix pues, en la part de les xiques, una xica que és la que passa per el mig, que és la que fa de reina de les pastores.
8: I això, com se tria una reina o un rei dels pastores i pastoretes?
9: Pues normalment els que eixen de rei són aquells que estan eixint ja diversos anys i són complidors, que venen a tots els ensaios i normalment pues, ja és el més fadrí, que a partir d'ahir pues, ja l'any venint ja fa compte de no eixir, no? Se despedissen el rei o la reina.
8: Ens va sorprendre l'altre dia que estaven els amics del Poueda amb nosaltres contant-nos l'enramà i tots els preparatius que n'hi han, que van assegurar que hi ha llista d'espera per eixir de pastorets i pastoretes, Isabel.
9: Sí. Els xiquets que eixen un any tenen ja el privilegi de poder continuar a l'any venint. Entonces jo, sobre el mes de febrer, els torné a preguntar i tots els que volen repetir, pues, adelante, i el que vol deixar-se, pues, perquè s'ha fet fadrí o perquè no pot vindre als assajos o perquè a lo millor se'n va de viatge pues, la setmana de Sant Pasqual, que també n'hi ha casos, que ara molta gent se'n va fora, pues, entonces deixar el seu lloc i entra gent nova. Entonces, enguany, per exemple, només han hagut dos o tres baixes de xiquets i un parell de xiquetes. Entonces, repeteixen quasi tots els de l'any passat i se m'ho han quedat que volen eixir. L'única condició que fiquem per eixir de pastoret i de pastoreta és que hagin pres la comunió. Si tenen l'edat però no han pres la comunió, pues, evidentment no poden eixir, perquè Sant Pasqual és el patró de l'Eucaristia i que menys que hagin pres la comunió. És l'única condició que fiquem.
8: No sols se balla en la processó, sinó també dins de la Basílica de Sant Pasqual.
9: Sí. L'any 97, per el motiu este que havia dit de l'any jubilat, va vindre el cardenal Antonio María Javier, que va vindre des de Roma per presidir tots els actes, i va quedar tan entusiasmat que mos va donar el privilegi de poder ballar dins de la basílica i a més ballar, com serà el cas el dia 15, en la processó del Santíssim davant del Santíssim. El fet de ballar dins de la basílica només tenen aquest privilegi els nostres pastorells de Sant Pasqual i uns altres infants que ballen en la catedral de Sevilla per celebrar el Corpus i la festivitat de la Immaculada. Per tant, és tot un honor i un gran privilegi.
8: Este divendres, és 15, has dit que n'hi ha una processó, no és la processó de Sant Pasqual i és altra cosa que pareix que no transcendisca, però també és molt important.
9: Evidentment, no, jo soc molt devota de Sant Pasqual, però evidentment el jefe és Jesús, Eucaristia. Per tant, és molt important la processó del divendres perquè és l'acabament de la novena i se fa aquesta processó en el Santíssim, pues, com és la processó del Corpus, evidentment. Entonces, és el Santíssim pel carrer i els xiquets després, quan apleguen dins de la basílica, pues, ballen en el Santíssim allí davant.
8: El que passa que darrerament no s'estan respectant aquestes coses, és dir, és un acte que coincidirà en altres actes i possiblement si són festes patronals i volem que siguin sent festes patronals n'hi hauria que preservar més els actes com serà aquesta processó.
9: Totalment d'acord. És una llàstima que de vegades
8: falta... És igual que la novena, respecte, que evidentment n'hi haurà que explicar, que són 9 dies, són sempre 9 dies abans del dia de Sant Pasqual.
9: Sí.
8: Si presentem el llibret un dimarts i el dimecres el repartim i resulta que queden menys de 9 dies per al dia del patró...
9: Pues, és absurd.
8: Sí. És absurd, sí.
9: Totalment d'acord, totalment d'acord.
8: Algo més que vulgui destacar-nos d'esta tradició vilarrelenca i de tot el que envolta els pastorets i pastoretes?
9: Pues jo anime a que la gent vinga a vore'ls i també dono les gràcies a tots els que col·laboren i participen. Col·labora moltíssima gent perquè tot això se fa gràcies al voluntariat i que molta gent en molt bona predisposició m'ajuda a preparar els trajes, a cosir tot allò que a lo millor d'un any per un altre se descús. Tinc unes xiques que m'ajuden també a ensaiar-los, està Inma, està Anna, Isabel, Blanca, hi ha moltes que venen a col·laborar i vull donar-les gràcies en este moment i després, pues, evidentment, a tots els pares que participen, perquè si els xiquets continuen i mantenen les tradicions és perquè els pares estan disposats a portar-los als assajos, a col·laborar en tot i sempre que n'hi hagi gent que els importa les tradicions i i que no es moleste tot esta miqueta de fandango, pues se podran mantindre.
8: I esperem que no es moleste, perquè torna a insistir, si són festes patronals, evidentment hi ha que preservar tot el que té que veure amb Sant Pasqual, que per això se fan les seves festes.
9: Evidentment.
8: Isabel Nebot i Gil, gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE i enhorabona per la tasca que realitzeu, perquè tot això no és perga.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A COPE Más Castellón vivim les festes patronals de Vila-real en honor a Sant Pasqual de 12:30 a 2 de la vesprada amb els actes més sentits i emotius. Una promoció especial de Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, Restaurant Aldemilio, Orenga Finestres i Vidres 60 aniversari, Reciplaza, Restaurant El Vasco de Vila-real, Sutaxi Castellón i Fundació Caixa Rural Vila-real.
7: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
10: Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
11: Los martes Inés Museros nos aconseja sobre cómo mejorar nuestro aspecto y nuestra piel. Los martes a la 1:30 de la tarde rejuvenecemos con Inés Museros en COPE Más Castellón. Inés Museros, imagen, salud y bienestar. Calle Ayoza, número 90 de Castellón.

0: No te piten todas las alarmas porque, bueno, la conducción es tremenda. Exacto. Vamos camino de la...
1: Exacto. Y nos hemos dejado un detalle, Raúl, si me permites.
0: De igual.
1: Disfrutar de esa conducción y de ese viaje, oye, con familia, con amigos, de nuestro trayecto diario, de lo que sea al volante de nuestro coche.
0: Isaac, San Demetrio Arbona, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que significa esta liquidación de los A1, de los Q2 de Audi que podemos encontrar en Quadis Marzá hasta final de existencias. Que vaya todo muy bien.
1: Muchas gracias, Raúl. Un saludo.
2: COPE más motor. Los viernes a la 1:30 de la tarde en mediodía, COPE más Castellón. Conocemos las novedades y noticias del sector de la automoción de la provincia de Castellón. Una promoción especial de su taxi Castellón, su taxi de confianza y Alborg Limpiezas.
3: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
5: Vuelve Onda Flamenca, una experiencia que llena la ciudad de arte, duende y emoción. Del 15 al 17 de mayo, el Raval de San José y la Font de Vins son escenario de 3 días de música en directo con artistas como La Cabra Mecánica y Una y Nos Vamos con Fran Rivera. Consulta toda la programación en www.onda.es. Ayuntamiento Onda y Olé.
6: El campanar del Drau Complex 25 anys y la parroquia de San Pedro celebra dissabte Selle amb l'espectacle exclusiu de Xarxa Teatre, el campanar de la mar a les 10 i mitja de la nit i diumenge de 7 amb la missa major commemorativa dels 25 anys del campanar i les campanes a les 12 del migdia. La parròquia de Sant Pere Apòstol del Grau de Castelló convida a tota la ciutadania a participar d'aquesta commemoració.
4: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
4: Estar informado.
7: I ja sabem que ve un cap de setmana amb moltíssima activitat, però n'hi ha una localitat que realment podríem dir que ja comença festes, però és que té aquesta mitjanit i s'esclat, que és el que suposa el començament d'aquests actes principals de la festivitat en motiu de Santa Quitèria. No parlem d'un altre lloc com és Almassora. Suposo que ja tot preparant-lo, alcaldessa Maria Tormo, com va?
8: Hola, Alberto. Pues mira, molt bé, en moltíssimes ganes ja de que esta vesprada comencem les inauguracions d'exposicions i ja per la nit, a les 12 de la nit, escla de la festa a la plaça Major, el cor de la nostra vila. I ahí ja donem inici a les festes en honor a la nostra patrona Santa Quitèria.
7: I parlàvem que avui té aquest començament en aquest esclat, aquest event multitudinari, però no sé si se queda xicotet en el que és demà, perquè si n'hi ha un event taurí que mou moltíssima gent i de bous al carrer, és aquest encierro del dissabte en Almassora. No sé quanta gent espereu per a demà, Maria.
8: Bueno, pues yo tampoco, es una sorpresa, pero sí que es cierto que la nuestra vida se posa de goma a goma para ver el tradicional encierro en Almassora, que no puede faltar, y será un encierro de Carmen Valiente, y bueno, pues también muchas ganas de que aplegue. Almassora es poble taurí, poble que espera amb ganes que arribe ese primer dissabte de festes para ver el encierro. Así que demà també serà un gran dia. És que això és... Jo no sé, me vas anar dient la programació i te vaig a dir que tots són un gran dia, segur, perquè...
7: I tant que sí, perquè són moltes activitats, més de 150 actes, si no m'equivoque, en molts bous, no sé si té l'alcaldessa calculat, quants bous se volen veure en estos dies, sí. Almassora?
8: Serà una exhibició de 15 bous.
7: Doncs una xifra molt important de bous, que també tindrem el dia del major, també el dia del xiquet, també música, molta activitat i també, si parlem de dies grans, el d'ací 7 dies, el del divendres 22, també és molt especial.
8: Exacte. Com tu has dit, el dimecres és el dia del major, però ja després el dijous farem el trasllat de l'Església del Crist a l'Església de Nativitat, el trasllat de Santa Quitèria, on també li portem flors en una ofrena per realitzar el tapís de Santa Quitèria i ja ens preparem per al dia gran, el que tu dius, en una setmana. En una setmana celebrem el dia de la nostra patrona. I després de la missa i de l'inici del dia 22 venim a celebrar les Calderes. Les Calderes, que és la nostra festa d'interès turístic autonòmic. I bueno, i que té esa solidaritat que impregna de que les Calderes se donaven als pobres, no? I que ara seguim donant Calderes ja com a festa, no? Com una festa d'interès turístic autonòmic, com una degustació, qualsevol almassorí o persona que vinga, de fet, enguany estàvem a anar a Fitura a fer les Calderes, pues qualsevol persona que estigui interessada vindrà a saborejar esta degustació de les nostres